Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Demà diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Xaloc a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou durant la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrpineda.cat. A Calella, aquest cap de setmana, continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners de Joaquim Sitjar. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats. I a Santa Susana continua aquest cap de setmana el festival Micròmetre a la masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alter Festa a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rull.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Demà diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Xaloc a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació i per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou durant la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrpineda.cat. A Calella aquest cap de setmana continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners de Joaquim Sitjar. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats. I a Santa Susana continua aquest cap de setmana el festival Micròmetre a la masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alterfesta a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rul.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
3: Ràdio Pineda.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Demà diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Xaloc a 2:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou durant la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrpineda.cat. A Calella aquest cap de setmana continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners de Joaquim Sitjar. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats. I a Santa Susana continua aquest cap de setmana el festival Micròmetre a la masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alterfesta a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rul.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

9 del matí amb 4 minuts amb el cantant, compositor i multiinstrumentista estadounidenc Dominic Fike, descobrint novetats com el seu Baby Doll, inaugurant nova hora de música al teu costat des de Ràdio Pineda. Després de posar-nos al dia amb els actes previstos a Pineda i Comarca per aquest cap de setmana. De seguida també connectarem amb el nou èxit de Paula Cubs amb el seu Barcelona. Bon dia, salutacions de David Martínez.

0: D'aquests a altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere, aquesta vegada amb un dels temes més exitosos de Jason Derulo i el seu Kiss the Sky. Tal dia com avui, un 5 de setembre, però de l'any 1946, va néixer a Zanzíbar Freddie Mercury, el llegendari cantant de Queen. Farrokh Bouazizi va ser una de les veus més carismàtiques de la història del rock. Avui és el dia del seu aniversari.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Autor de grans himnes i creador del nom i del logotip de la banda Queen. It's a kind of magic. Recordem a la banda al complet amb el A Kind of Magic.

Avui, 5 de setembre, és l'aniversari de Freddie Mercury, un dels artistes que va deixar una empremta inesborrable en la música. Una llegenda que encara avui continua viva a través de les seves cançons. Entre elles, amb la formació Queen.

energia positiva amb una bona dosis per continuar acompanyant-te. Molt bon ritme, abans hem connectat amb Calvin Harris i Jay-Z amb el Satisfy. De seguida també arriba el nou èxit de Hagel amb el seu Moving to the Sun. La música continua girant.

El cantautor terrassenc Miqui Núñez continua consolidant-se com una de les veus del pop català, amb novetats com el seu Un altre cop,

Creador de molts himnes del reggae, Bob Marley va abocar bona part del seu talent i les seves inquietuds en cançons tan conegudes com aquest Ion, Lion, Zion. Amb la formació de Wadleys, recordem a Bob Marley.

A Ràdio Pineda arriba una de les bandes més consolidades del pop alternatiu estatal. Després d'anys sobre els escenaris i cançons que han connectat amb tot auge una generació, arriba el nou èxit de Miss Cafeïna.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.
6: Recuperem un clàssic del dance del 2000 de Milky amb la remescla del DJ i productor francès David Guetta. Ja sona el Just the Way You Are.

0: Ràdio Pineda.
1: 4 minuts i pocs segons i arribarem a les 10 del matí. Amb un dels èxits del pop amb ritme, energia i el so inconfusible d'Adam Levine i la seva banda. La formació Maroon 5 amb el Makes Me Wonder.

0: Edició de sardanes amb la cobla Xaloc a 2:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació i per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou durant la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrpineda.cat. A Calella aquest cap de setmana continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners de Joaquim Sitjà. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats. I a Santa Susana continua aquest cap de setmana el festival Micròmetre a la masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alter Festa a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rull.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

10 del matí amb 6 minuts amb el nou èxit del cantautor manxec Dani Fernández amb Valeria Castro. Amb això que porta per títol I si lo hacemos. En 70 nova tanda de música al teu costat des de Ràdio Pineda. Aquesta hora també variant de veus, de seguida amb el nou èxit de la cantant nord-americana Lady Gaga amb el seu Runway. Entre altres èxits al teu costat, bon dia. Ràdio Pineda. No matter what, no matter what.

0: Aquesta és una de les cançons més estimades del grup barceloní Els Amics de les Arts. Coneguts per combinar pop, folk i ironia amb lletres plenes d'històries quotidianes. Segurament t'estimo.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Canviem de registre des de Ràdio Pineda amb un èxit internacional. Des dels 90, amb una jove Mariah Carey, amb aquest himne de superació i perseverança, recordem el Make It Happen, un èxit dels 90.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Remesclant els sons més actuals, recordem a la formació de Black Eyed Peas amb Anita i el Alfa.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. D'aquesta forma hem recordat aquesta balada de la cantant Conchita. Tres segundos. De seguida també recordarem un dels èxits del repertori musical de la cantant Ella Henderson. A l'espera de veure quan anuncia nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de

del country al rhythm and blues, aquesta vegada desxifrant el so imprevisible del cantautor nord-americà Teddy Swims. Amb un dels èxits que deus conèixer a la perfecció, escoltem el Mr. Know-It-All.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: Arriba una de les balades més romàntiques i emotives de l'última dècada. John Legend, All of Me.

4 minuts i arribarem a les 11 del matí. Amb l'emoció i sensibilitat de la formació de Christians. Amb aquest soul i pop elegant, amb aquell toc britànic que converteix cada nota en un instant especial. Pugem el volum i gaudim d'aquest moment perfecte. Perfect moment.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Demà diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Xaloc a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou

0: De la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrpineda.cat. A Calella aquest cap de setmana continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners de Joaquim Sitjar. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats. I a Santa Susana continua aquest cap de setmana el festival Micròmetre a la Masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alterfesta a la Plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rull.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

reflectint la seva història en forma d'èxit. Cançons directes i emocionals. Després de l'agenda d'activitats amb el nou èxit de la cantant Vico. Última calada de ti. 11 del matí amb 6 minuts. De seguida connectarem amb una de les cançons del repertori musical de la banda Seasons Sisters. Amb el Fire with Fire.

Matí enèrgic des de Ràdio Vineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Descobrint el nou èxit de Matt Cesari amb el seu Crazy. Canviem de registre amb la unió entre Chaka Khan i Snoop.

La cantant colombiana més internacional, Shakira, ha tornat a protagonitzar l'himne oficial del Mundial de Futbol. Aquest any al costat de Burna Boy, a ritme del Day Day. Canviem de registre, arriba el nou èxit de la banda The Paul. Última bala.

sentiment a flor de pell amb una altra de les balades del repertori musical d'Olivia Dean. La recordem amb èxits com el So Easy, To Fallen In Love. Canviem de registre amb aquesta versió protagonitzada per Bumburi amb la col·laboració de Gabriel Sope. Apuesta por el rock and roll.

Des de Ràdio Pineda, energia positiva i ben a gust que ens trobem en aquest matí del dissabte amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. De seguida connectarem amb el nou èxit de Taylor Swift,

0: Un altre dels artistes protagonistes aquest estiu és Carlos Vives, amb aquest Te Dedico.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Emoció i sensibilitat en directe. Des de dalt de l'escenari amb els U2. I'm still having fun, what I'm looking for.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Demà diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Xaloc a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació i per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou durant la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el

0: coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrapineda.cat. A Calella, aquest cap de setmana, continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners de Joaquim Sitjar. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats. I a Santa Susana continua aquest cap de setmana el festival Micròmetre a la masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alterfesta a la Plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rull.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Les 12 i 6 minuts després de posar-nos al dia amb els actes previstos a Pineda i Comarca per aquest cap de setmana. Hem connectat amb el nou èxit de la cantant Malú. A punt personal, el nou èxit de Justin Bieber. Fiori and the Beat. Entre altres, bon dia. Radio Pineda. Això és nou a la graella musical de Radio Pineda. Connectem amb el nou èxit del cantautor canadenc, Justin Bieber.

A les ordres del cap de setmana, el ritme s'encomana. Ara directament des de Premià de Mar amb el nou èxit de Max Navarro. Amb noves propostes musicals com el seu inigualable.

0: Energia positiva.
1: Arriba una d'aquelles cançons que no ha perdut mai l'elegància. Annie Lennox va signar Walking on Broken Glass, un dels grans moments del seu debut en solitari a l'any 1992.

Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més. Junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. radiopineda.cat, ara amb el nou èxit de Megan Moroney.

Des de Ràdio Pineda fem un viatge musical en el temps fins a finals dels 80 amb Michael Jackson, que ja demostrava al món que el gènere pop encara tenia molt recorregut amb èxits com aquest, The Way You Make Me Feel. Barrejant el ritme en blues amb el funky, coronava un dels èxits més rellevants del seu repertori musical. Recordem a Michael Jackson.

Una de les col·laboracions més potents de l'estiu és aquesta, entre Jennifer López i David Guetta. Un autèntic trencapistes d'estil electrònic que ens transporta al millor so dance.

0: La Pegatina ens ha deixat els èxits més enganxosos de l'última dècada, amb novetats com aquesta, que t'agradi veure'n.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

Ella també és una de les artistes protagonistes aquest estiu amb la seva música, descobrint el nou èxit de Bebe Rexha amb el New Religion. Apropant-nos a la una amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí, amb la fórmula musical del cap de setmana. Rep una forta abraçada de qui t'ha fet costat. Des de les 9 al matí fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte. Molts ànims per suportar aquesta calor i precaució a la carretera si és que t'has de desplaçar amb el cotxe. Ràdio Pineda. Amb un clàssic dels 90 i de la formació de Cure, arribarem a la una. L'amor sempre és un dels motors principals de la creació musical. Els recordem amb el

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Demà diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Xaloc a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació i per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou durant la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrpineda.cat. A Calella, aquest cap de setmana, continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners de Joaquim Sitjà. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats.

0: I a Santa Susanna continua aquest cap de setmana el Festival Micròmetre a la Masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alterfesta a la Plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rul.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat. Radio Pineda.
2: Radio Pineda, 94.6 FM.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Ràdio Pineda, 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937-069-257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: 91.6 94.6 FM. Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bon dissabte a tothom. Demà diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Xaloc a 2:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies, el cicle de sardanes d'estiu que organitza Mare Nostrum a la plaça. Bé, recordeu que durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció es fa fins al 10 de setembre per als residents de Pineda i els cursos es faran entre els mesos d'octubre i desembre. Hi han propostes molt variades. Recordeu que tota la informació per inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Poble Nou durant la setmana al Passeig Diputació número 8 o trucar al telèfon 93 767 1560. També la comparsa La Tribala exposa aquests dies a l'aparador de Can Comas una mostra que recull 40 anys de La Tribala. Trobareu una mostra de disfresses, carrosses, fotografies i molts records d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. Bé, el Centre Cultural ja posa a la venda les entrades anticipades per la propera obra de teatre. Es tracta de l'espectacle Tots eren fills meus, que estrenaran el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. Entrades anticipades al web ccrpineda.cat. A Calella, aquest cap de setmana, continuen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Destaquem aquesta tarda també la trobada de fanals, fanalets i amics dels fars de Catalunya i també la presentació del llibre Entre mar i vent, memòries de faroners, de Joaquim Sitjar. A Tordera destaquem aquest cap de setmana les festes del veïnat de Fibracolor amb diverses activitats. I a Santa Susana continua aquest cap de setmana el festival Micròmetre a la masia Mas de Dalt. Tota la informació al web del festival. I a Palafolls aquest cap de setmana continuen de festa major. Destaquem aquesta tarda el campionat de botifarra al Casal d'Avis, també la Diada Castellera a la Plaça Major amb els maduixots, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. També aquesta tarda vespre es fan els sopars a la fresca i també destaquem la tabalada a partir de les 9 des del Casal d'Avis fins a la Plaça Major, on començarà el correfoc. I també aquesta nit, a partir de les 11, es fan els concerts de l'Alterfesta a la plaça de Pop i amb Jader, Tapeo i DJ Rull.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
4: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
6: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
7: obre
6: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
8: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: town.
1: Give me all your money.
2: Són les 9. Ràdio Pineda.

0: El condiment més explosiu pel teu sopar.
1: Okay.
0: La casa del ritme a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.